0: Radio Castellón. Cadena SER.
1: Hi ha moments que ho canvien tot. Este 12 d'agost viu l'univers en primera fila. Viu l'eclipsi total de sol a la Comunitat Valenciana amb seguretat i responsabilitat. No et desplaces si no és necessari i utilitza només ulleres amb certificació ISO 12-31-2-2. Generalitat Valenciana. Més informació en eclipses.gba.es.
2: Rebonicas y rebonicos, soy Tonet Marzá. El sábado 1 de agosto celebro mi cumpleaños en el Tardeo del Recreo, en Moy de Costa, Grao de Castellón. Desde las 5 de la tarde me acompañarán grandes compañeros de la escena Remember. Consigue ya tu invitación gratuita o entrada anticipada en rememberos.es.